0: y están a vivir que son dos días Baleares.
1: Després una llauna de Coca-Cola.
0: Vamos a marcharnos hasta el Castell de Son Mas, en Andratx, que seguro que va a ser un lugar inmejorable en lo musical, para que allí podamos escuchar a Joan Miquel Oliver, que llega en el marco de Sons de Nit con su nuevo álbum, Roïssos. Será el próximo jueves desde las 9, pero antes lo vamos a comentar con él un rato. Joan Miquel Oliver, buen día.
2: Buen día, ¿cómo estáis?
0: Llegáis con muchas ganas, entiendo. ¿Ya habías tocado anteriormente allí, en el Castell de Son Mas?
2: No, que va.
0: Qué
2: de
0: bueno.
2: Fet, el que sempre m'agrada de fer feina amb Sons de Nit és que sempre cerquen un puesto superguapos. Sempre a llocs on tu mai diries que se pugui fer un concert, saps? De cop, patapam, però te munten un bolo... I sempre és un èxit, o sigui que supercontent.
0: Què creus que va portar l'entorn a la música?
2: Bueno, pues tot, perquè la música sempre és igual, saps? O sigui, tenir les nostres cançons, el nostre concert una mica ja preparat, i el que canvia, el que sempre canvia, és el públic i ets entorn. No té res que veure fer un concert en un lloc així com fer-lo a qualsevol altra banda, no? O sigui, hi ha un dia que hi haurà cadires, que aquesta gent sempre posa un equip de so espectacular. O sigui, crec que serà un dia especial per poder sentir bé la música còmodament, a la fresca i amb un bon so.
0: Seguro que lo va a ser. Tu, Joan Miquel, ¿cómo te lo tomas? Ya que hablabas de esa preparación de un concierto especial, ¿cómo prepara un concierto el Joan Miquel de ahora si lo comparamos con el de hace 30 o casi 30 años?
2: Pues mira, te diré una cosa. Fa 30 anys estava tocant la guitarra tot el dia. Sí que...
0: I ara te guardes per el moment clave.
2: No m'havia de preparar res perquè estava tot el dia fent música. I ara no, ara he de mirar el calendari i dir, hòstia, ja se traca la data i he de començar a fer dits i començar a cantar i començar a preparar coses, no? Bona part de la preparació no és tant la interpretació com fer un bon set list, saps? Triar bé les cançons i cada vegada una mica variar-lo una mica cada vegada per l'espai que ens trobarem, no? I en aquest cas feim un poc més de la meitat del disco nou, però també feim un repàs de les cançons que a la gent li agraden més.
0: Claro, és lògic. Si nos centramos en Roïssos, el títol de l'àlbum, com decíamos, vamos a comentar primero las novedades. Y es que aquí vemos que prima lo natural sobre lo artificial. Una manera de hablar, ¿no?
2: Sí.
0: Sí que es cierto que hay un protagonismo, y esto es clarísimo, del sonido puro, pues eso, de una guitarra, de un bajo, de una batería. ¿Qué te ha llevado a explorar esta opción en esta ocasión?
2: Yo venia de fer molta feina amb sintetitzadors, part de lo que la gent coneix el meu so és a base de sintetitzadors, moltíssim, no? O sigui, m'agrada molt i se faig servir molt. Però de cop m'he muntat un estudi nou, vàrem muntar la bateria, vàrem veure que allò sonava molt real, molt natural. No és que jo pensés, bueno, ara vull renunciar als cintes i vaig a fer una cosa analògica, no. Senzillament m'he trobat amb aquest so i llavors quan començàvem a gravar, les bateries, les guitarres, tot això, de cop vaig anar a ficar un sintetitzador i vaig veure que quedava com molt desferrat de tot l'altre, com a superposat, no?, a tot el que hi havia més així, més natural. I vaig decidir pues, no ficar-ne cap en tot el disco. Yeah. És a dir, només tenim guitarres, baix i bateria.
0: També te lo digo, bueno, porque parece un poco el regreso a los inicios, ¿no? Al menos en la musicalidad. No sé si queriendo o no queriendo.
2: És un regreso, sí, és un regreso rudimentari, yeah, ¿no? És a dir, al final una guitarra és un invent molt, molt, molt bàsic. I llavors tu fots un micro que te capta aquella vibració... És com si estiguéssim gravant sons naturals, no? No hi ha cap artifici, no hi ha electrònica. És un disc elèctric, no és un disc electrònic, saps? És molta la diferència. Jo que sé, la mateixa guitarra, tocada per dos guitarristes diferents, sona molt diferent, no? Pues tu li dones tot això, no? La bateria encara més. No se pot dir en els inicis, però és vera que un retorn a lo rudimentari, no? A lo
0: orgànic, a lo artesanal.
2: Sí, a lo artesanal també, sí, totalment, sí.
0: Fíjate que al mismo tiempo vemos que Roïssos también guarda relación con ese estilo peculiar tuyo, que aquí tenemos de nuevo esa escena, ese objeto, esa relación también con la isla de Mallorca, evidentemente, y sabes llevarlo a otra dimensión, encontrarle un nexo vamos a llamarlo, no

0: sé si espacial o cósmico. Eso también lo vemos aquí.
1: Sí, esos són els meus temes, no? L'univers, tot això. És que no me cansa, o sigui, jo cada dia no puc evitar pensar en qualque moment, veiem-me aquí, no? Quin és el nostre paper de dins d'aquesta empresa còsmica, saps? No sé. És una cosa que sempre m'ha inquietat i l'he volguda treure, no?, a través de l'escriptura, a través de les lletres de les cançons, per intentar entendre jo que el bon som i què està passant, no? Crec que a un nivell domèstic sentir-te integrat en que formes part d'aquesta jugada, no? Una cosa molt senzilla, jo què sé, te'n vas a la platja, a la mar i sentir-te integrat dins tot allò com si tu fossis part d'allò, no? No com un espectador, o sigui, no sé, hi ha moltes maneres de a nivell molt domèstic, a nivell molt proper i molt familiar de sentir-se integrat dins tot això, no? I clar, això és el meu tema. Jo, quan escric, sempre hi ha aquest rerefons, no? Que és el que està passant en realitat, no?
0: Sí, pero yo te lo pregunto sobre todo, Joan Miquel, porque eso es, yo siempre suelo llamarlo un trabajo como de trastienda, porque eso luego no se ve. Lo que la gente ve en el escenario es el producto final, pero detrás de eso hay muchas horas de sentarte, de que te llega una idea y te pilla haciendo lo que sea y rápidamente te la notas y luego ya la procesas tranquilamente y a ver qué forma le doy. Sí. Y eso, ¿tú cómo te lo tomas ese trabajo?
1: M'ho prenc com la meva feina, saps? Com un que fa sabates o un que arregla cotxos, pues jo escric cançons i sempre sé que he d'estar sempre alerta i sempre he d'estar en l'antena posada per si passa qualque cosa que m'agrada, que m'interessi, que pugui convertir en una cançó, no? Bueno, convertir, però sí que sigui un material que me pugui anar bé per escriure, no? Sempre estic una mica en guàrdia, saps? Ja. No ho descanso en això. Sempre estic alerta per si pot sorgir qualque idea bona.
0: Ja. ¿Qué te aporta, por cierto, esta faceta, ¿no?, de trabajo más en solitario si lo comparamos a Antonio Font?
1: Bueno, m'aporta que puc fer una mica el que vulgui, saps? Faig feina tot sol, puc fer un poc la música que jo vull i llavors a nivell de directe, pues, a cada gira puc canviar la formació. L'any passat érem baix, en Estefi, teclats, en Ben Jaume, trompeta, en Alba Careta, la bateria, en Charlie Oliver, i en guany he decidit pues, només fer en Charlie bateria i el baixista en Fran Sobrino, que és un baixista que tocaven junts quan tenien 15 anys. I poder, sobretot, experimentar, no? També he fet discos de música molt rara, de decafonisme, música aleatòria i tot això. I clar, jo amb Toni Font, tot i que és el meu grup, jo considero que en Toni Font també és el meu grup.
0: Com a tu casa, no?
1: Sí, exacte. Jo tenc aquestes inquietuds. De moment, què passaria si fes un disc amb música aleatòria? Què passaria si, com aquest disc de Roïssos, jo que sé, faig un reciclatge a punts del telèfon, saps? Que és el que ha passat amb aquest disc, saps? O sigui, no ho sé. La música és infinita i Antonio Font, tot i que també m'has pogut experimentar molt i tots m'ha portat en el meu projecte, no deixa de ser una cosa definida, saps? Que la gent espera que sigui d'una determinada manera, no? Uh-huh. Jo en solitari, a la pràctica també, perquè la gent me diu, bueno, en Joan Miquel canta Hansel i Gretel, Marcianet de Mar, no sé què, però també...
0: Sí, però és diferent, perquè l'estar solo te permite explorar, no?
1: Sí, exacte, i me permet improvisar l'exploració, saps què t'ho vull dir? O sigui, sí. Amb Antonio Font també exploram, però és una cosa més entre tots i tal, no? I en canvi, el meu, jo estic tot sol, i quan estàs tot sol pues, te pot sortir qualsevol cosa, no? Que és del que se tracta, no? Fer música, que pugui sortir qualsevol cosa.
0: El 25 de julio, porque estamos hablando del concierto en Andratx del día 9, del próximo jueves, pero yo sé que el 25 de julio os volvemos a ver, en este caso en el MOVOFEST, en San Joan, ya como Antonio Font. Y yo te quería preguntar por eso, Joan Miquel, porque puede ser que ese fan que lleva 30 o cerca de 30 años que os sigue y que va allá donde vais, a lo mejor puede echar en falta un poco más de asiduidad en el calendario, que a lo mejor tengáis fechas un poquito más sólidas o incluso que podáis dar algún concierto más. Lo digo porque me gustaría saber qué le responderías tú a ese seguidor que a lo mejor se pregunta cómo es posible que si siguen llenando allá donde van, que hay palos por las entradas, me parecen pocos los conciertos. ¿Tú cómo se lo explicarías?
1: Bueno, no es... Antonio Font ara està sense activitat, ara el grup està de baixa. O sigui, entre l'any anterior i l'altre havien de fer 10 concerts i en van fer 68. Vull dir, jo crec que tothom que us volia veure m'ho ha vist, saps, aquests darrers anys. I llavors, el grup de Samovo ha estat un imprevist. Senzillament, Samovo complien 10 anys, amb Antonio Font no l'havien fet mai, sobretot perquè... Antoni Font vam estar 9 anys sense aturats, 9 anys separats, uh-huh. I va que varen coincidir amb els anys en què el Movo estava en actiu, i clar, i de cop van dir, ostres, el Movo no l'han fet, saps? I ells mos ho varen proposar, i tot i que el grup estava aturat, mos va fer ganes fer aquest concert, claro.
0: Pues acaben d'escuchar a Joan Miquel Oliver, van escuchar su música, la de Roïssos, el próximo jueves en Andratx, y el 25 de julio, como acaban de escuchar, en San Juan, pero ya como Antonio Font. Así que, Joan Miquel, muchísimas gracias y sobre todo que lo disfrutes muchísimo.
1: Vale, muchas gracias a vosotros por contar yo.
2: A vivir que son dos días Baleares.